nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins